El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat. Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar. I love it, love it, love it, Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu. Granja el Portal! A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. I si dia que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 5381. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FECS Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

Thank you.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans el Portal has d'anar. I love it, love it, love it, Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Grans al Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Grans al Portal! A la plaça Pi i Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelaví, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'una bitlla, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Sandesa, ESPA i Orange.
1: Ona Villas, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans el Portal has d'anar.
4: I love it, love it, love it, uh-oh.
3: Tant si és per esmorzar, prenar o sopar, Grans el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Uh-oh.
3: Grans el Portal. A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona.
4: No, I love it.
3: Telèfon 93-899-84-67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-78-58. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial, FEX Sandesa, ESPA i Orange.
1: Ona Villas, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM. Coplejant. Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi poso la veu, també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts, i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona un altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals

0: tendències, dades i polítiques culturals, també al sardanisme. El Pony Pisador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Educació.
0: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Codarts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Coblejant. Ella és Carla Sanuy.
2: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia d'acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
0: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanuy, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe, ara escoltant sardanes, ens explica diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanuy Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la Colla Riallera de Vic dins del grup a la Vi Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la Colla Violetes del Bosc, ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carles Sanuy. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa, a la vora l'Estany, amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: Coplejant.cat.
1: I anem amb la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions i estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
0: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll continua a Tres Terres és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll Ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla, de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Joves es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i Copla Berga Jove. És aquest tema Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era, ens en sortirem d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada de Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó a Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 PM també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la Ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 PM. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonja i Sant Antoni, i de dijous que ve Foment del Montgrí ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 PM. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escart ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi, i també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora, divendres que ve, a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenil de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenil de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada a 7:45 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant, amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00 PM. Dissabte que ve també a 10:00 ballada a Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'artes amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les Cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 4:45 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Cobla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les Cobles Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la Cobla Montgrins. També a les 7 a Parets del Vallès, la Mediterrània, a les 7 a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat, també a les 7 a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les Cobles Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve 2 de 8 a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Cobla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Berga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Cobles Mil·lenari i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la Cobla Mil·lenària, seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat, seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la Sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert, en un dels seus temes on hi ha base de sardanes, s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudebitlles. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rum al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa.

0: Cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
1: Sons a cau d'orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
0: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup a cau d'orella.

i després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

Des de les illes amaragassa amb aquest vell mariner i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner del grup de Premià Barca de Mitjana.

Hem escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner, però els he de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé, el mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplegaveles amb boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

altre grup que han recordat, el grup Gavina, amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació. A veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquests són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, potser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Habana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional, del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota d'Empordà.

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els hi diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El mariner i la xiqueta, per al grup Ultramar.

la història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de que vostès es pensen. Segurament aniran per un tema i ara n'escoltarem un altre que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes poner por el Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frankie Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé. Well,

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? És de

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot al contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry.
2: I... Be happy.
1: Sí, que feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat a espatllar. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Es el Bicycle.
1: Solo Bicycle, solo Bicycle, solo Bicycle.
0: Àlex Marco, 1965.
1: Solo Bicycle.
0: Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat, i George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents, col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon a nostre. Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort, viva la...

l'amor. Viva l'amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia, però és que a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions, no és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat, visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara, unes gotetes de Sidex. Mete

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, Sid.

0: Felix. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes, i molts conjunts, com els Sidex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978, per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Sidex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i, a més, va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan, ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991, ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Barcelona Bitlles. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem! No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la Plaça Nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertram, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
1: El repte ha sigut molt fàcil.

Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fool's Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fool's Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, mà, que clar que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joel Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora, tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava

Estàs pensant el títol del tema? Del Tamarro? No et surt ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: Rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no ho sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: gonna stop. And thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: K2 és ser estimat per tu.
0: Oh, now, how sweet it is.
1: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
0: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 8:45 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola, Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Más Sexy i Les Xiques Són Guerreres m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que és on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món, íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

servicio especial. Un servicio especial. Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino. Servicio especial. Un servicio especial. La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics. Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada, però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu... F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi? Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona. Mariona. Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?

0: només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home. I ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va! Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí, Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. I sense abocar l'aigua, és que no sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont, encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat. Una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si ho he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar. Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer?
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la temptava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella. X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts dels termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i fer anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn fil per randa tot el que havia viscut des que al matí sortí de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregar entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anaven passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera a tocar de la finestra de la Mariona i tostar els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial. un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona, la germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidia a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies, les unes rentant la roba, les altres capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquí d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: I de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar, però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: Oh, oh, mamas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: En aquest cas, si em dones les sabates, sé que vindré. I així no em punxaré.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll. Però el mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu...
2: Quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir...
2: Sí, sí, si m'avorreixo molt, crec que sí que cridaré!
1: Que ets boig! Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino. I jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llam a amagar-se a la selva, però el mico no podia córrer ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Fins aviat!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu i cridar ben fort "Quiquiriquí!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina i mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés la gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral.
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que en segaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa't i fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira què m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar. Es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens! Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
5: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
9: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions, encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
10: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
10: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa... que actuïs amb respecte.
10: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
10: Però amb una mica d'entrenament... tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

0: un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran Damaris Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu... Què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oh, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no, no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ona Bitlles, 107.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.

bonica era aquesta Roberta, un tema memorable de la Itàlia 60, que ve lligat amb el que avui tenim amb aquest Para que no m'olvides. Per què Pepino Di Capri si és dels 60? Perquè quan estem enregistrant aquest Para que no m'olvides, justament fa 2 o 3 dies ens va arribar la notícia de la deuda Pepino Di Capri, un gran de la música italiana amb aquest nom tan curiós. Avui no cal dir-ho, que quedarà pendent la segona part d'Itàlia 70, bateria de cançons.

Per tant, doncs, el nostre acomiad en forma de bones cançons. Un dels precursors de la música italiana més comercial, més fàcil, de la dècada 60. És el Twist de Saint-Tropez, una de les platges que en aquella dècada va posar-se molt de moda. Saint-Tropez, a la costa blue francesa. Per tant, d'entrada, homenatge amb aquesta home de nom curiós, ranciament italià, Peppino Di Capri, Roberta Twist de Saint-Tropez, o aquesta cançó que parlava d'una melancolia. Te'n recordes?

Benvingudes, benvinguts. Bon cap de setmana, bon record. Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, 3 dècades de records.

Gràcies, amic Ernest. Quin gran artista, quin gran cantant, quina bona gent. Amb el seu estil de música italiana, amb el seu estil de, també, de les cançons de Mocedades i el Consorcio, i amb l'estil de la música que tu vulguis, sempre l'amic Ernest González. La festa garantida on sigui. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida, en sintonia Remember, cap de setmana, 2 hores, 120 minuts, 3 dècades, tercera dècada, i aprovença ja el rodó dels 30 anys, molt aviat. Ens va quedar pendent d'una segona part de un espai que es deia Itàlia 70, bateria de cançons, segona part. A la primera part, déu-n'hi-do, la música que vam sentir. Repassem Lucho Battisti, Santo California, Drupi, Marcela Vela, Gianni Vela, Richard Cocciante, Colas, Umberto Napolitano, Nicola Di Bari, Albano y Romina Power, y Cugini di Campagna, Ricky e Poveri. Uy, Luca queda. Per exemple, una de les grans veus de la Itàlia 70 ja de la recta final, a veure els cantants de la nova generació, però diversos altres ja que a finals de la dècada van apuntar-se i van seguir també cap als 80. Se'n recordeu, tu, you remember that, aquest cantant també, amb un nom ranciament totalment italià, genuïnament italià, que es deia Toto Cutugno. Te'n recordes d'aquelles cançons com aquella Dona, dona mia, mia. Mira, que possessiu el Toto Cutugno, però que bé cantava amb la seva veu ronca. Per aquest moment, Itàlia 70, segona part. Toto Cutugno.

Mia, mia, mia, dona, dona mia, Toto Cutugno. Molt bones cançons. Aquesta cançó romàntica o aquesta dedicada a la seva terra, a la seva Itàlia. Ja sabeu que els italians són molt, molt, molt de la seva terra. És una cançó preciosa que es diu L'Italiano. D'Itàlia va la cosa avui. Para que no me olvides, des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, una salutació ben cordial de Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, extensiva amb els companys i companyes de les diferents emissores d'arreu del país.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
3: Curiosament, Salvatore Adamo sempre l'hem tingut com a cantant francès, però el seu nom indica clarament que és d'arrels italianes. Salvatore. Do you remember d'Adamo? Francès, també amb un peu a Bèlgica, amb algunes etapes de la seva vida, però fincat dia definitivament a París, amb la seva estimada Nicole. Sur la lune. Adamo, a la dècada 70 que ens ocupa amb aquest especial, encara gravava bones cançons. Aquesta és de la dècada 70 de Salvatore Adamo, un tema amb ambient futurista. A Demain sur la lune. Mañana en la luna. Francès, sí, però arrels italianes. I per tant també a la bateria Itàlia 70 Adamo.

es mi vida. ¿Qué voy a hacer si ella me eligió? Se Madí es mi vida. Cançons del Salvatore Adamo. Amb arrels italianes, Sicília. Però ha vingut durant molts anys, pràcticament tota la seva vida, a París. Oh, Majolí. Cançons, encara gravacions que va fer Adamo abans de retirar-se de les gravacions als anys 70. Mañana en la luna de Mensir la Lluna i Se Mavi és mi vida. A partir d'aquí, reposicions, regravacions i moltes actuacions i per molts anys encara, Salvatore Adamo. Se'n recordeu d'aquesta cançó de New Seekers, grup eurovisiu? Hi ha cantants que segurament hi ha, a part dels clàssics, dels exitosos, dels coneguts, que tu potser havies oblidat de la també Itàlia 70. Pensem en Baglioni, pensem en Lucio Battisti, pensem en molts, Mattia Bazar. Però hi ha un cantant que als inicis de la dècada va començar a fonamentar la música italiana de la nova generació, de la nova dècada 70. Massimo Ranieri. Amb cançons com aquesta, L'amore è un attimo, aquí batejada com Perdón, cariño mío, para que no me olvides.

Rosa Rojas, 1970. El primer èxit de Massimo Ranieri. A que l'havies ja oblidat, aquest? Que bé cantava. Para que no me olvides, segona entrega de la bateria de conjunts i cantants de la Itàlia 70. Bon recorregut en la primera i amb aquesta segona entrega. També grans dames de la música italiana ens contemplaven amb aquella dècada 70. De fet, la Iva Sanicci ja venia de la dècada anterior, però quan va arrelar totalment en el món de l'èxit va ser als anys 70. El màxim exponent de la Iva Sanicci, moltes cançons, moltes balades, va ser aquesta cançó. Una cançó pacifista, un cant a la pau. Te'n recordes d'aquella Riva Bianca ribanera? Aquí batejada com l'orilla blanca, l'orilla negra. Iva Sanicci. Encantadora.

Bianca que cantava la Iba Sanichi. La riba bianca, la riba negra, la orilla blanca, la orilla negra. Parlant de grans dames de la música italiana, dècada 70, no podem mai oblidar l'Ornella Vanoni i aquesta preciosa cançó que tantes versions ha tingut arreu del món. L'Appuntamento.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

guerres, a cantants també hi havia bons conjunts. Aquest matí a Bazar va destacar moltíssim en grans cançons. El seu primer gran èxit va sonar moltíssim. Va ser número 1 indispensable a l'hora de la música lenta i romàntica. Aquest mític coi dedicatòria. Solo tu, només tu. Com podríem dir amb una cançó d'altres temps i èpoques, Only You. Matí a Bazar també van tenir cançons molt curioses i que van sonar força. Va ser el seu segon èxit. Bateria Itàlia, 70, segona part, para que no me olvides. Se'n recordeu d'aquell curiós Mr. Mandarino?

Va ser la nota exòtica del repertori de Matí Abazar. Ella i ells dos, un trio a la italiana. Solo tu, Mr. Mandarino. Van participar en diferents festivals amb molt èxit. En terra de solistes, també bons conjunts, com podrem veure amb aquesta segona entrega del Para que no me olvides de la Batalla Itàlia 70. Aquest va ser el seu darrer gran èxit, de Matí Abazar, amb un títol molt suggerent, molt suggestiu. Ti sento, et sento. Vés a saber com, però... Escolta'ns bé, eh? I no perdis mai sintonia. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Cap de setmana, 2 hores, 120 minuts, 3 de

t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

0: Que bonica era aquesta cançó, Sabato Pomeriggio, dissabte a la tarda, Claudio Baglioni, una de les grans sensacions de la dècada d'Itàlia 70. Un gran balladista, Baglioni, sense més paraules. El seu gran èxit, Sabato por la tarde. Però la cançó que va ser la seva tarja de presentació és un tema entranyable, memorable, de mil i un bons records. Què dic bons? Excel·lents records, pensant, sí, en tu. I és que diu que les coses petites sempre tenen el seu punt i encant. Ja sabeu aquella frase que no repetirem ara. Questo piccolo grande amore, versió italiana del primer èxit, que va ser la seva tarja de presentació de Claudio Baglioni. Pequeño gran amor, petit gran amor, qui no l'ha tingut? Do you remember? Itàlia 70. Segona entrega, Baglioni. Piccola grande amore, che bonica.
1: Quella sua

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
1: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

amb lo bonica que és la primavera. La Loretta Goggi va dir la maldita primavera, maledetta primavera. Que bonica la cançó, no obstant, eh? Bateria Itàlia 70. Loretta Goggi va cantar en solitari, però al cap d'un temps va fer tàndem amb la seva germana i van sortir les germanes Goggi. És a dir, la Loretta Goggi i la Daniela Goggi, per cantar un tema que no era gens romàntic, era un tema molt mogut, alegre, ideal per hores de festa, hores de goig, hores de bona diversió. Tant recordes de les germanes Goggi. Ella primer solitari, després amb la Daniela, i aquell Estoy Bailando. Do you remember? Va ser un tema molt diferent de la maledeta primavera. Para que no me olvides, cap de

para que no me olvides, la banda sonora d'Arder Vida. Sempre en cap de setmana, portant bona música, bons records i moltes més coses. D'entrada ja li hem fet el nostre homenatge a Pepino Di Capri amb la Roberta, el twist de Sant Tropez, aquella melancolia. Adeu, home de bona música, amb les seves ulleres fosques i cantant temes de sempre. Itàlia 70, para que no m'olvides. Aquesta et sona perquè també ens havia fet viure molt bons moments, sensacions, petons, paraules, abraçades. Ai, m'he quedat sense veu. Dame solo un minuto. Amb un minut pot haver-n'hi prou per moltes coses.

0: En terra de solistes també, a la dècada 70 van aparèixer molts bons conjunts. Entre ells, Aipul, i aquesta cançó, la de més èxit d'aquest conjunt, que a Itàlia en van tenir molts més. Aquí va sonar moltíssim aquest Dame solo un minuto. Per a que no m'olvides, cap de setmana sempre 2 hores 120 minuts arreu del país per les zones màgiques de la ràdio d'aquesta emissora que ara escoltes, una coproducció des de Canal 20 Ràdio des del Bressol del Penedès o per les xarxes arreu del món, a la teva tablet mòbil, al teu ordinador, on tu vulguis. Avui en dia tot és possible, no hi ha impossibles. Pancho Viola i una de les sintonies del Para que no m'olvides més clàssiques de Patrick Hernández. Para que no m'olvides, sempre en cap de setmana, 3 dècades. Tornem cap a la Itàlia 70 i, com no, amb els seus solistes i conjunts de segona generació. Després de la primera gran generació dels anys 60, als 70 i també després als 80 arribarien nous cantants i també bons conjunts des d'Itàlia. Terra de música, terra de molt bones cançons. Una altra de les grans sensacions musicals de la dècada 70 va ser Franco Simone. Te'n recordes? Les seves cançons van marcar tota una època, però en especial aquesta cançó que diu Tu, sempre tu. Está lloviendo, ¿quieres dar un paseo? Que bonica.
1: Está lloviendo.
0: Inoblidable.
1: ¿Quieres dar un paseo?
0: Tot un emblema per tu i per mi.

de Ricardo del Turco. Uno es uno. La va grabada en Castellas de A uno como tantos. Dedicada al día a día a un home que se llevaba molt aviat i arribava encara més tard a casa. En fi, coses de la vida. Uno como tantos. Uno es uno. Ricardo del Turco, molt conegut a Itàlia, aquí a Espanya només en aquesta cançó. Però algú dirà, és... Mira, portem aquí un grapat de cantants i de cançons amb aquesta primera i segona entrega. Avui en la veu una mica sota mínims, coses dels aires acondicionats. Franco Simone, Claudio Baglioni, Lucho Battisti i Santo California, Salvatore Adamo, Marcella Vela, Gianni Vella, Richard Cocciante, Colas, Umberto Napolitano, Nicola Di Bari, Aipu, Romina Paura Albano, Mattia Bazar, Aikushni di Campagna, Ricky e Poveri, Toto Cotugno, Iva Sanici, Ornella Banoni, Massimo Ranieri, Ricardo el Turco, Loretta Gocci, las hermanas Gocci. Falta alguno. En falten bastants, però un en especial. Sí, sí, l'heu encertat. Sandro Jacobi. Amb la recta final d'aquest Para que no m'olvides, el gran de la dècada, amb tot el respecte amb els Battistis, Baglionis i companyia, va ser

Ai, senyora mia, senyora mia. Curiosament va ser la segona cara del Jardín Prohibido, el Giardino Prohibito, que hem pogut sentir. Sí, sí. El gran ídol, el batega cors, trenca cors d'aquella època, Sandro Giacobbe, amb la recta final d'aquesta Itàlia 70 bateria de cantants i conjunts. N'hi hauria per fer tercera, però de moment aquí ens aturem. Un altre més de Sandro Giacobbe amb aquesta recta final per rematar bé aquestes dues entregues de la Itàlia 70. Te'n recordes d'aquell prec? Amor, no te'n vagis. Amor, no te vayas. Giacobbe.

0: Doncs, sentint-ho en l'ànima, tindrem que anar a poc, tocant el dos. No te vayas, Sandro Jacobe.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.
0: I esperem tornar millor veu a la propera entrega del Para que no me olvides. En fi, a l'hivern pel fred i a l'estiu pels aires acondicionats. Cotes! En fi, l'important és compartir 2 hores 120 minuts i escoltar molta música i recordar, fer funcionar la memòria musical. Perquè recordar és tornar a viure, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Quedarà algo d'Itàlia? Sí, sí, acordarem bé els darrers compassos i minuts. Perquè també a Itàlia hi havia coses instrumentals bones, no moltes, almenys que aquí coneguem, però n'hi havia. Petons per elles, abraçades per ells. Joan Enric Vidal, des del bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio. Per tot el país i tot el món. 3 dècades d'un temps de ràdio clàssic, històric, el Para que no me olvides. La banda sonora de la teva vida. I, per favor, feu-me aquest favor. Escolteu sempre la ràdio i sigueu feliços. Dintre de les possibilitats, clar. Si ens situem a la dècada 70, el tema instrumental per excel·lència tenia un nom, Amore Grande, Amore Libero. I la interpretava un grup amb un nom força curiós, Il Guardiano del Faro. És a dir, El Farero, l'home del faro, encarregat dels fars, no? Te'n recordes d'aquesta peça tan bonica, ballable, que va servir de sintonia per tants esports, sintonies i bandes sonores de l'època? No cantaven, però és com si cantessin. Il Guardiano del Faro. El guardià del far. Amor gran, amor lliure. Quina gran veritat. Amb molt amor, però sempre en llibertat. Gràcies. I fins la propera entrega del Para que no me olvides, és a dir, el cap de setmana que ve, a aquesta hora i amb aquest punt del dial. Adeu. Joan Enric Vidal.

0: t'agrada recordar, ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal, des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

Aquest era el so de Benny Goodman, un llarg treball per començar avui la gramola de l'avi. Aquest era el 5-5-5. Per cert, salutacions cordials de Xavier Gargallo, que doncs, avui tornarem a compartir aquests minuts dedicats a la gran banda aquí a la gramola. Continuem en gran banda, un àlbum que publicava Untitled Hit, l'anomenava Fever, i doncs, com el seu nom porta, aquí tenim el tema principal.

El so del metall, de la Big Band, en aquest cas conduïda per en Ted Heath. Aquest era aquell Fever que l'hem sentit en moltíssimes versions al llarg de la vida. Deixem el metall potser una mica de costat durant una estona i ens anem a la gran orquestra, la de Ray Conniff.

Aquest també és un estil prou peculiar, de Ray Conniff, versionar a la seva manera grans, diguem-ne, clàssics del pop, també per dir-li d'aquesta manera. Aquest era el All I Have to Do Is Dream. Continuem amb aquesta línia de gran orquestra per dedicar-li un temps ara a Paul Moriart. Va enregistrar un àlbum dedicat exclusivament al so espanyol, i en aquest cas amb un de molt nostre, el de Joan Manuel Serrat, Penélope.

El so de la gran orquestra francesa de Paul Mauriat amb un àlbum que dedicava íntegrament a Espanya i aquí incluïa aquest Penélope. Tornem a la Big Band, tornem al metall, al potent metall, per gaudir ara de nou. Si hem començat amb Benny Goodman, ara hi tornem amb ell, però hi tornem en viu i en directe. Un àlbum que publicava ja fa molts anys, anomenat Hoy, és a dir, avui, incluïa una versió prou particular d'aquell collar de perles popularitzat per Glenn Miller.

El so de Glenn Miller, hem vist d'una forma diferent amb la batuta d'en Benny Goodman, que era el collar de perles. Continuem amb música de gran banda, però ara mateix dedicada al món de les pel·lícules. Els Canons de Navarone és la proposta que ens aporta la banda de Guàrdia de Granaders de Ronnie Batchford.

Els canons de Navarone, aquesta era la interpretació d'aquesta banda sonora de pel·lícula, eh? De la banda de Guàrdia de Granaders de Ronnie, i dirigida per Ronnie Bashford. Ja fa uns dies, a l'inici d'aquesta temporada de la Gramola de l'Avi, vam parlar doncs, de que, a part de les big bands i de les grans orquestres, també li dedicaríem de tant en quant a recordar la fita que va aconseguir en Lewis Clark i la Royal Philharmonic Orchestra. Una doble fita, per una banda, posar en peus de guerra tot el món de la música clàssica perquè deien que allò era una aberració, i per una altra banda, doncs, també va crear certa expectativa per tota la gent que la música clàssica no li acabava d'entrar. Em refereixo als àlbums anomenats Hukong Clàssics. Doncs avui ens toca tornar a recuperar una d'aquestes enllaçades, la de Tchaikovsky.

Aquest era el so d'inicis de la dècada dels 80 de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per en Louis Clark, i que van publicar uns quants vinils, anomenats Hooked on Classics, doncs àlbums que van tenir els seus detractors i els seus defensors. Una altra de les orquestres de grans orquestres que s'atrevia a qualsevol cosa que li posessin per endavant era la de James Lass, un director i una orquestra alemanya que en el llarg de la seva vida musical va publicar infinitat d'àlbums, de LPs i de CDs. Tant podia tirar-se un cap a la banda més clàssica com a la part més rockera. Doncs avui n'aprofitem una de les rockeres.

L'orquestra de James Glass, que de tant en quant també li venia de gust doncs, instrumentar vells temes del rock clàssic de les temporades i els ajuntava amb uns àlbums que anomenava genèricament Non-Stop Dancing i o bé l'any o bé un número correlatiu. Aquest és el que hem repassat ara. El que anem a escoltar ara són una mica més de metall, metall d'aquell maco que ens agrada aquí a la gramola de l'avi. La primera, doncs, ens hi tirarem una mica de folk per gaudir d'aquell d'All d'un vell Smokey, una cançó potser que els conveiers de l'època havíem cantat més d'una vegada. Aquesta vegada ens la porta la banda de jazz i de folk de Chris Barber. I després doncs, gaudirem també una mica del so de 27 homes dirigits per en Johnny Keating amb aquell Brave New World.

Aquest era el clàssic so de Johnny Keating i la seva banda de 27 homes, i on, evidentment, en aquest cas estava afegida d'un bon fregit clàssic, també, i típic dels vinils quan s'han punxat moltíssimes i moltíssimes vegades. I és que això és el que ha passat amb molts d'aquests vinils i que no s'han pogut recuperar ja en versions digitals, ni falta que fa. Deixem de nou una mica la gran banda de swing, de jazz, de folk amb un costat, i tornem a la gran orquestra, en aquest cas de Werner Miller, que li va dedicar tot un disc a la música zingara. Com a mostra tenim aquest Zorba.

Doncs imagineu si ja fa anys que va això dels colors de les cintes, i en aquest cas, doncs, d'aquesta groga lligada al voltant d'un roure vell. Aquesta és la història real de la cinta groga i el seu perquè. Doncs imagineu els anys que ja fa que dura aquesta vella història d'un presoner que la seva nòvia va estar lligant o va lligar una cinta groga al voltant d'un roure groc perquè sapigués encara on era casa seva per si volia tornar. En poques hores el barri es va omplir de cintes grogues el dia que el pres va ser posat en llibertat. Aquesta és la història. Anem ja a tancar la gramola de l'avi, la sessió d'avui. Marxem amb aquest Take a Train de la Manhattan Jazz Orchestra, un tema que va utilitzar els Rolling Stones en una de les seves gires per iniciar els seus concerts. Aquesta és la que avui ens posa punt i comiat aquesta gramola. Salutacions de Xavier Gargallo.

Un gran tema per començar el programa, aquest Repara mi corazón. I ara seguim a la pista de ball, donant-li més canya al tema Adicto a tus besos.

Vinga, vinga, i que no pari la marxa a la pista de ball de Onevilles, i ara continuem amb el tema Saber Olvidar-me.

Vinga, vinga, que no falti el ritme a la pista de ball de Onevilles i fiquem-li un lligueta més de canya a un altre gran tema de remix latino anomenat Basta Ya. Ja.

Vinga, vinga, que no pari el ritme a la pista de ball. Vinga, i ara seguim amb el tema electrònica. La noche es así.

I un dia més arribem al final del programa amb el tema El Vuelo. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquests bonics temes de remix latino. Això és la meva intenció, que ho passeu bé, que balleu, que gaudiu d'aquesta bona música. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos, que tingueu una setmana preciosa, bonica. Cuideu-vos de la calor, sobretot. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, adéu, guapos.

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

I walk a little, I'll have a little.

0: Brasil, Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitzen Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la

forma diferent als tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Puck és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell Decca, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Puck una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Puck lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fight me.

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix. Després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

them up and down.

I pray you

horses shall we have to file away?

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
2: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Ona Bitlles.